Clapacistes, mims,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Coberta serveis funeraris. Correus associats. Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

Nim es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Muy bien.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Tot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Nits tropicals.
2: Sí, no, depèn de gust. Per exemple, els punts més alts, sí. Mínimes de 23, no, fregant els 24 graus, de dalt a Bellmunt en 23,9, de mínima, amb uns les Guilleries en 23,8, Sobremunt també, Santa Llúcia en 23,7, Lluçà 23,6, el Brull en 23,5, o sigui, són nits tropicals i esperem que no passin d'aquí. En canvi, si ens anem doncs, a les fondalades, a Baix Bojons, a Sant Sadurní d'Osormort, que s'hi deuen haver de brigar-se i tot aquestes nits, perquè la mínima ha estat de 9,7. A Camprodon, per exemple, en 10 graus, a Sant Pau de Segúries 11,3, a Rupit 11,6, o Sora, per exemple, un 12,6. De totes maneres, han baixat una mica les temperatures mínimes arreu, excepte a muntanya, però el que és la plana de Vic i les fondalades han baixat. A Vic, per exemple, la mínima ha estat de 15,2 i eren 16,8, o sigui que ha baixat també un parell de graus. Això és degut a aquestes tempestes que van haver-hi cap a la banda nord-nord-oest i que no ens van arribar, però almenys han refrescat una mica l'ambient.
1: Molt bé, què tindrem doncs durant el dia?
2: Doncs altre mateix, no hi ha canvis, les màximes que ahir es van quedar, bueno, algun punt ja van agafar els 40 graus, i per exemple a Bordó la Plana van arribar als 40, i altres punts també van arribar als 40, i que ens van quedar 38,9, pràcticament 39 graus, i el que és avui, doncs ens serà si fa no fa, ens quedem entre els 38 i 39 graus, algun també tornarà a fregar els 40, o sigui ambient càlid. Pot créixer encara alguna nuvolada a la banda del Pirineu, per a Pirineu i donar algun ruixat. I la pressió, per exemple, està baixant, alguns anuncia, i ahir, però la pressió atmosfèrica estava a 1018,6. Avui està a 1015, això ens anuncia que hi ha un petit canvi. I el que tindrem els pròxims dies, doncs, baixen un pèl, que són les temperatures màximes. No ho notarem gaire, però, bueno, per exemple, doncs, demà divendres tindrem 37-38 graus, i el dissabte seria el dia més fresc i amb possibilitats de un ruixat de tarda i ens quedaríem amb 35-36 graus. Però es torna a enfilar la setmana que ve.
1: Déu-n'hi-do, doncs el que hem de fer, si volem dormir, és anar a algun punt d'aquests que dius, no? Alguna fondalada.
2: Sí, fer bivac allà baix. Bueno, bivac no, perquè hauríem de brigar-nos. Home, les fondalades entre els 8 i els 10 graus, o els Ripollès estan també ben fresquets. Sempre que no siguin punts alts, les fondalades estan doncs, ben fresquets. Canvis que es vegin a la vista, doncs, de moment n'hi ha per dies. Es mantindrà encara aquestes temperatures altes ben bé fins al 17.
1: Doncs ens quedem això, seguim amb la calor. Manel Tot, gràcies un dia més.
2: Cuideu-se, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
1: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: i per mi.
1: Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: dels cirerers.
1: A fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Va.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: Va, que vagi bé, maco. Adéu.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: En aquest últim programa ens trobem amb Options Catalunya-Nepal, una entitat compromesa amb la defensa dels drets i la millora de les oportunitats de les noies del país asiàtic. Tal com expliquen, la seva acció se centra en l'educació en salut sexual i reproductiva. El seu objectiu és tan clar com necessari: empoderar les joves perquè coneguin els seus drets i puguin prendre decisions informades sobre el seu projecte de vida. Avui en parlem amb una de les seves voluntàries, Maria Castellví, des de Ràdio Vic. Per començar, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
3: Principalment Options es dedica a aspectes d'educació tant a Catalunya com a Nepal. D'acord? Llavors, és una organització educativa.
2: En parlarem dels projectes en marxa, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
3: El que ens motiva és, per un costat, la situació que hi ha a Nepal i les necessitats que hi veiem, i per un altre, el vincle que tenim amb aquest país, amb persones d'aquest país. Un vincle tant personal com organitzatiu de l'organització.
2: Com va sorgir aquest vincle? Com va començar tot plegat?
3: L'any 1999, un grup de la Universitat de Vic van anar a Nepal i van tenir relació amb diferents organitzacions educatives de la zona. Llavors, des de llavors, s'ha anat col·laborant sempre o en formació de mestres o vacant estudiants. Després, estudiants de la UVIC han anat allà a fer pràctiques i així. I l'any 2018 es va decidir formar la nostra ONG.
2: Parlem-ne en més detall, doncs. Quins són els projectes que hi ha en marxa actualment?
3: En aquests moments el nostre projecte principal és que fem uns cicles de xerrades i de tallers on es fa educació sexual i reproductiva i prevenció d'abusos. Això és perquè hi ha bastant d'abús sexual a Nepal i perquè també falta molta formació. Per exemple, hi ha un tabú molt gran en la menstruació, que fins i tot en alguns pobles, quan les nenes tenen la menstruació, les dones tenen la menstruació, no poden viure a la casa, viuen en cabanes, fins i tot en coves, i s'està fent tot un treball amb això. I també noies que no saben per què s'han quedat embarassades, no? Això ha evolucionat moltíssim, vull dir que no és que passi molt, però sí que encara està passant, sobretot allò del tabú. I llavors el que fem és que tenim una contrapart allà i des d'aquesta contrapart hem muntat aquest cicle de xerrades i llavors, bueno, us ho estudio des d'aquesta contrapart. Una altra cosa que fem és també vaquem algun estudiant d'allà a Nepal, també víctimes d'abusos, i llavors estem finançant el lloguer d'una persona amb moltes dificultats econòmiques, el lloguer d'una casa de te, que és la seva feina.

0: Va ser perquè, estant a Nepal, unes nenes ens van dir que el centre educatiu on estàvem, que era un internat, l'amo i director i així les havia tocat, havia abusat d'elles i així, i llavors va ser quan vam començar a treballar amb això i vam entrar en contacte amb aquesta organització i gràcies a l'organització d'allà vam poder ajudar aquestes nenes, el senyor va ser detingut, van ser rescatades i clar, aquí va crear un vincle molt important. Aquí va ser que ens dediquem a això actualment.
1: En aquest sentit, considera que hi ha prou consciència social sobre aquesta causa a la comarca?
0: No sé què dir-te, jo crec que hi ha una part important de la societat que sí, és molt conscient de que, bueno, de que això està passant. No només passa en països de l'anomenat tercer món, sinó que també està passant aquí. I jo crec que hi ha una bona part de la societat que sí que n'és conscient de que aquestes coses passen i que, a més, no els hi sembla bé, perquè, clar, podríem ser conscients i que ens semblés bé, no?, com a cultura, però jo crec que en general hi ha consciència, bueno, això no sembla bé.
1: Com a voluntària, què considera que és el més difícil de col·laborar en projectes com aquest?
0: El més difícil és com el contacte. Estaria molt bé que poguéssim anar més sovint allà i conèixer, bueno, i parlar amb les persones que ho porten, és a dir, nosaltres mensualment fem una trobada amb elles i en parlem via telemàtica, diguem-ne, però clar, quan anem allà és molt diferent, no? Llavors, cada mes de gener, això, professors de la Universitat de Vic hi van amb estudiants que fan pràctiques i també fan aquest seguiment, però l'ideal seria poder-hi anar això dues vegades l'any o així, no? I és un bon moment tant per nosaltres com per ells, expressar necessitats, expressar voluntats, expressar coses que funcionen, coses que no funcionen, perquè no és el mateix el contacte telemàtic que el contacte personal.
1: Per una altra banda, com aconsegueixen el finançament per continuar endavant?
0: Per un costat tenim unes sòcies i socis que paguen la seva quota habitualment, per un altre hem rebut subvencions de l'Ajuntament de Vic, i també del Consell Comarcal. Llavors, donatius d'escoles i organitzacions, per exemple, hi va haver una temporada que les escoles Vedrunes feien unes xerrades i feien recollides de diners i així, bueno, les fan per una organització, en aquest cas va ser per nosaltres, i llavors també amb fires o parades que puguem fer i així. Vull dir que tenim aquestes diferents fonts de finançament.
1: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
0: La idea és acabar de consolidar, perquè la veritat és que fa poc més d'un any que tenim aquest projecte, i la idea és acabar de consolidar el projecte. Aquest any, és a dir, ara el mes passat vam contractar una segona persona en mitja jornada, i la idea és poder anar expandint i, si convé, fer una segona fase, és a dir, un segon cicle de xerrades com més d'aprofundiment, i això, expandir-nos més per la zona. I potser ara hi ha una persona becada, a veure si també ho podem ampliar.
1: Molt bé, Maria, esperem que tot vagi molt bé i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres també.
1: I a tots els oients, moltes gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests anys. Ja ha estat un plaer.
2: De tots colors.
3: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Morera. Manel, com ho portem?
4: Molta calor,
3: Sí.
4: molta calor. I calor i, més a més, escala foc per tots els puestos. Però bé, anem per parlar d'una pel·lícula, una novel·la o una cosa. A més d'una pel·lícula, una sèrie, que aquesta sí que l'estic seguint, t'he d'anar a buscar a Walt Disney. Es diu The Bear. És una sèrie de 4 quadrades i està molt bé. La història és d'un pare que té un bar on fa uns bocates molt bons, molt bons. I allà aquest part és un bar familiar que té ficat els fills, els germans, els cosins i tot, bueno, tota la gent, tota la gent. I bueno, aquest bon senyor un dia és mort. El seu fill, un dels fills, que està treballant de cuiner en restaurants molt bons, fa heredera d'aquest bar. I bueno, el fill deixa les feines, agafa aquest bar i veu que hi ha tota la família traficada.

0: vegada i tothom li diu, bueno, què faràs, què faràs? I ell diu, bueno, començaré a vendre'l. I bueno, jo el convenço perquè no s'ho vengui. A partir d'aquí diu, bueno, va, no ho venc. Però es don compte que està ple de factures de deutes que per tots els puestos estan ja en deutes. El seu pare devia deutes a tots els puestos. Però dintre del seu testament li diu, sobretot, fes receptes de salsa de tomàquet que tens aquí guardades, la salsa de tomàquet. I, bueno, té allà un pilot de salsa de tomàquet, almenys un centenar de pots de tomàquet. I el tio diu, hòstia, què em faré d'aquests tomàquets, jo, d'aquesta salsa?
1: Bueno.
0: Ell comença, o convença perquè no es vengui al restaurant, intenta tirar endavant, intenta buscar un que li doni incentius per pagar les deutes, s'embarga i al final queda totalment embargat, totalment no pot arribar a això. I bueno, diu, bueno, ens queda les llaunes de tomàquets, què farem? Obro les llaunes de tomàquet i hi ha un canvi total de la sèrie que és impressionant. Aquí ho deixo, perquè a partir d'aquí ja canvio el restaurant i el restaurant intenta buscar una estrella Michelin. Imagineu-vos què hi havia dintre aquestes llaunes. Ho deixo perquè us ho mireu. Val la pena, eh? Ja dic, la primera temporada és boníssima. La segona dius, bueno, la tercera, d'aquella manera. Va, està bé. Jo us ho recomano, eh? Ja ara ha sortit la quarta i la quinta. Us estic mirant i està molt bé. És que jo disfruto molt, eh? Perquè és allò de jugar amb la família, jugar amb els cosins, gent que, bé, que es droga, gent que, bé, fumen, que, de tot. És allò d'un restaurant de Nova York, al Broc, i bé, ja te pots imaginar com és, eh? El que fan és que fan això, els bocates que són molt bons. I aquests bocates hi van gent normaleta de carrer, que passava al migdia, allà ja saps que al migdia tothom dina un bocata i ja està, perquè no fan dinars especials. Allà als Estats Units és així el menjar. Aquesta perigotata d'això. Anem per el que fem nosaltres. Ja he dit, amb aquests focs podíem fer una escalivada. I amb l'escalivada, tan clar, eh? Agafant un cotxoner perquè, pobres boscos, ens quedem sense boscos aquí a Catalunya, dintre de poc, sembla. Però amb aquestes calors, i a la puja que ha fet que l'herba pugi molt i s'assequi tot de pressa amb aquestes calors, és que qualsevol cosa que apuntis ja és foc, eh? Bé, parlem de la Virgínia. Ara és època de Virgínies, en comencen a haver-hi de dos colors, la morada, o sigui, la negra, la que és morada arrelada i la que és blanca. Cadascú pot triar el que li agradi més. A mi m'agrada la morada ratllada, per mi, personalment. Es pot fer de mil formes. Per exemple, agafem l'escalivem sencera, vigilant que més o menys 220 graus, 15 minuts, ja ho tenim feta. La gent refredam i a partir d'aquí el que fem és treure la sencera i el pastem una miqueta i el pastem per farina, ou i per ratllat, i aquí tindríem una escalopa de Virgínia. Amb aquesta escalopa l'afegim i tindríem una escalopa de Virgínia. Amb aquesta Virgínia el que podem fer abans de parar-la és obrir-la pel mig i posar-hi una mica de pernil i una mica de formatge. Ho tanquem i fem el mateix, farina, ou i pa ratllat, i l'afegim. I aquí tindríem un llibret de Virgínia amb formatge i pernil dolç. Podem fer un hummus, o un hummus clàssic hummus, podem fer un hummus, però de Virgínia amb cigrons. Aquí el que necessitem és la Virgínia també escalivada, solament necessitem la carn, que faríem, per exemple, una Virgínia, oli d'oliva, 360 grams de cigrons cuits, un gra d'all, 6 culleretes de tahí, crema de tahí. La crema de tahí no deixa de ser una crema de sèsam. Això és les cases de boristeries en venen. És una crema llèrica, una crema per fer més per fer l'hummus. Una mica de comí, això cadascú els seus, perquè és això. Una mica de pebre no ben fumat, una mica de net fresc, sèsam torrat, tomàquet cherry o cirerols, que és petits, i això és el que hem de fer. La Virgínia escalivada, la plena, somint que pesquem la carn, els cigrons escorreguts, cuits ja escorreguts, les cullerades de tahí, 6 cullerades, un gra d'all, mitja cullerada de comí, ja dic aquí ho podem fer a la vostra manera, si ho veu, ho posem tot això en un bol i ho trinxem ben trinxat, amb un tòrmix. Ben trinxat, que fins que quedi un puré. Un cop quedi un puré, això ho posem plat per plat, si voleu, i el que farem és senzillament posar-hi per sobre una mica de pebre format, una mica de fulles de net fresques per sobre, sèsam torrat per sobre, tomàquet cherry per sobre, i si voleu, hi afegiu un rajolit de mel, que us quedarà boníssima. Això el podeu servir amb unes torradetes o amb una mica de palets de pastanaga, palets de carbassó, veus els mateixos. Aquí es pot fer moltes coses en aquest pa. És a dir, ven uns palets petits de pa, si perfectes, o unes torradetes, veus els mateixos, unes torradetes amb una mica d'oli, o fetes amb pa de tomàquet, unes torradetes llesques petits, o sigui, ho necessitem franques, o sigui, no es tira de pa, oi? I aquí tenim aquest sèsam que és perfecte per a això. Podem fer una crema de Virgínia. Aquí el que necessitem, uns porros o oli d'oliva, un litre més o menys de brou de verdures, sal, pebres i dues albergínies. Ho hem de fer el mateix, albergina escalivada, i aquí fiquem uns porros en una cassola, posem l'oli, els porros tallats, i un cop els fregim una miqueta aquests porros i afegim les albergínies. Un cop fetes les albergínies, i afegim el brou, sal i pebre. I a partir d'aquí, senzillament, el deixem bullir uns 10 minutets i el deixem molt tòrmics. Això a la nevera i deixem-ho reposar a la nevera un dia per l'altre, i aquí aquesta crema i afegim un rajolit de crema de llet, remenem i a partir d'aquí el servim. I això no deixaria deixar una mica suar de Virgínia, que és molt bona, i ara fresca de nevera és perfecta amb aquestes coses que fem. I un altre plat, una coca de Virgínia amb formatge. Una coca de Virgínia. Aquesta coca es pot fer de mil maneres. Jo deixo anar una manera. També, albergínies escalivades. Però aquí el que farem amb aquestes albergínies escalivades és que un cop hem fet aquestes albergínies escalivades, les posarem en un plat proper a sota, perquè busquem l'aigua de l'albergínia escalivada. A partir d'aquí, el que necessitem, dues albergínies, una massa de pizza o una massa de pizza, 80 grams de formatge sec o mica emmental, o parmesà, o que vulguis. I aquí necessitem una llimona, oli d'oliva, sal, pebre, uns fesos picats en unes fulles de menta fresca. Aquí el que fem, amb aquestes albergínies que hem posat a córrer amb això, guardem l'aigua. El que farem, la massa de pizza o brisa, el que farem és punxar-la i posar-hi un pes a sobre, si pot ser, i al forn. Al forn, a 180, deixem-la coure. Un cop cuita, uns 10 minutets, la traiem i posem la albergínia per sobre, tallada a trossos, vai? I hi posem el formatge per sobre, una mica d'oli d'oliva, sal, pebre i els fesos picats, una mica de menta. I aquí el que fem, senzillament, amb aquell aigua que tenim, hi afegim una mica de llimona, una mica d'oli d'oliva, remenem més remenat, i el afegim per sobre aquesta coca. I trobareu un gust molt, molt agradable. A més, amb el frescor de la menta, que és perfecte. Un altre plat, una truita de Virgínies. Qui no ha fet una truita de Virgínies? Seria fer una truita de patates, però en vez de patates, feu-la de Virgínies. Aquí, el que necessitem, el Virgínia en pell, la traiem a dalts petits, que siguin regulars. I el que necessitem per fer aquesta truita, el Virgínia, ceba, els tendres confinats, aquells que sempre pago de congelats, que serien perfectes, i a partir d'aquí, i els ous, per fer la truita. A partir d'aquí, el que farem primerament, fregir una mica la ceba, tallada de juliana, la fregim una miqueta, i com estigui ceba fregida, hi afegim els daus de Virgínia, que els hem tingut en sal i pebre primer sols, perquè deixin plorar una mica l'aigua que fan, i a partir d'aquí els posem a la cassola amb la ceba. Anem remenant, si voleu vosaltres, perquè a mi m'agrada la pell. Cadascú, si no agrada la pell, la podeu pelar. A partir d'aquí, el que farem és, senzillament, saltejant, uns 5 o 7 minuts, i a partir d'aquí tindrem el Virgínia i la ceba cuita. Afegim aquells tallets desconfitats. Ja tenim aquí una bona bresa de verdures per fer la truita. Agafem, per fer la truita, per anar bé, els ous remenats amb un bol, sal i pebrats, ja. I a partir d'aquí, si tenim el remenat dintre la paella, afegim els ous per sobre, el remenem, deixem una miqueta que es faci per una banda, agafem un plat soper o un plat pla, donem la volta i fem l'altra banda. A partir d'aquí, si voleu que quedi babosa, al vostre gust. Si voleu que quedi cuita, cap problema. Una altra recepta, que és un guisat de xai, amb albergines. Aquí el que necessitem, una ceba, alls, tomàquet, aquí una mica de farigola, comí, sal i pebre. Aquí el que necessitem és, senzillament, el xai i l'albergina, que m'he escut. El xai, el que necessitem és coll de xai. Dieu-hi el que no sé, que es tenia el coll de xai ja per fer estofat. Vale? A partir d'aquí, amb una cosa sola, el que farem és agafar el coll de xai, sal pebrat, i el fregirem una miqueta, que agafi una mica de color. Quan hagi agafat de color, el que farem és agafar les albergines, també tallades i salpebrades, que deixin una mica l'aigua, afegir-los una miqueta, els apartem també. Un cop apartades, afegim l'all picat i deixem que es doli una miqueta. La ceba picada, que facin un sofregit amb la ceba. Quan tinguem una mica torradeta la ceba, sense cremar-les, que sigui ja una mica blanquinyat, que quedi tova, i afegim tomàquet. Tomàquet pot ser llauna, pot ser ratllat, pot ser tomàquet a trossos, això al vostre gust. Una mica de farigola, una mica de comí, sal i pebre, i afegiu un raig de vi negre, un raig de vi negre, deixeu reduir una miqueta, afegiu el xai, deixeu que bulli uns 20, de 20 a 30 minuts, i quan hagi bullit 20 o 30 minuts, afegiu les albergínies. A part, agafem unes albergínies i tallem a llesques molt fines. Salpebrem, també deixem escórrer, i aquestes albergínies el que farem, senzillament, en làmines, les fregim per la paella. Les fregim per la paella. I aquí, amb aquesta cassola que hem fet, hi afegim aquestes làmines de albergina per sobre, i aquí tenim un bon cassola de xai amb albergines, que seria molt bé. Aquesta cassola el que recomano és que la feu un dia abans i serà molt més bona. La fiqueu al forn i us heu tret la feina de fer-la el mateix dia i fàcil, fàcil, fàcil. Ja veus que amb albergines es poden fer moltes coses, eh? Hasta un trist pan tomàquet amb albergina fresqueta és boníssima. I poseu un pan tomàquet amb albergina, unes llesques de pernil per sobre, un bon oli d'oliva, sal, pebre, i aquí tenim un pan d'omàquet que canta els àngels. I si no és pernil, hi poseu formatge, que sigui tou, això, o una mica de nicomissa. Ja veieu que amb la col·legínia, imaginació a tope i es poden fer moltes coses. A part de l'escalivada, no? A part de l'escalivada.
1: Tot hi lliga, amb l'esvergínia.
0: Sí. Es poden fer moltes coses. Podem fer moltes coses i a partir d'aquí ja veureu que... I ara és el moment. Ara és el moment que val la pena disfrutar-la d'ella. Ara és el moment per fer escalivada, per exemple. És el temps del pebrot també. També és el temps de fer... També podem fer escalivada amb carbassó. Fer carbassó a la brasa també és bo. O sigui que podem fer moltes coses. I podem acompanyar amb tonyina, podem acompanyar amb pernil salat, o que podem fer que vulgueu. Hasta botifarra d'aquesta del perol, passada per la paella, amb l'escalivada per sobre, o la virgínia, i tenim aquí uns plats per a l'estiu, que és perfecte. No ho veus tot això?
1: Fantàstic.
0: Quedem envaginats, eh?
1: I tant.
0: Sí, sí.
1: De la manera que...
0: Esperem que aquests focs es puguin solucionar, escolta. Si no, amb aquestes coses que ens diuen que es prepararem, Déu-hi-do.
1: Manel, de la manera que t'agrada la bicicleta, no et devies pas perdre el Tour.
0: No, ho vaig perdre. No m'agrada el Tour. No m'agrada el Tour. És que la meva bicicleta és de muntanya, m'entens què vull dir? I d'això. I ara m'estic preparant per fer una ruta de 400 quilòmetres. En 10 dies, eh? En 10 dies. Sí, tranquil·lament. I me'n vaig al País Basc, que fa fresquet. Per almenys a la zona com vaig, diu que fa fresqueta, eh? Jo l'any passat vaig anar a la Selva Negra buscant fresqueta. I al final vaig acabar fent turisme d'ombres. És que vol dir això, no? Sí. Buscant ombres perquè feia tanta calor que... Escolta, per això dic que mai saps què passarà. O sigui, ara d'aquí 15 dies me'n vaig aquí a Victòria i què tal per fer aquesta ruta. Molt ja bé, farem un dia una connexió a través d'allà.
1: Ja ens ho explicaràs, i tant que sí.
0: Perfecte.
1: Manel Molera, gràcies, una setmana més.
0: Ens veurem. Fins la setmana que ve. Adéu.
2: De tots colors.
1: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Toni Vilaró, l'herbolari de Vic, Toni.
3: Hola, bon dia.
1: Moltes emocions aquests dies, eh? Entre festa major, el Tour, la calor...
3: Jo s'apunta amb alguna cosa d'aquestes que no hi està acostumat, i llavors tot va malament, o sigui...
1: Com has viscut la festa major?
3: No, no, una manera com una altra de celebrar-ho, dormint una mica més.
1: Abans es feia poca cosa. Què es feia abans? Només la missa de Sant Miquel?
3: Bàsicament, o sigui, a nivell popular, les sardanes i alguna cosa més. No hi havia gaire més rebombori. Uh-huh. En canvi ara, bueno, no sé, no solament per mi, sinó per la meva neta, tu no la veus tot el dia.
1: El dic. És un no parar.
3: Alguna cosa va fer.
1: Molt bé. Què ens portes avui?
3: Prenem el calendari del Corrill. A veure, aquí comença el mes de juliol. La cançó dels tòtils esclopaires. Diu que tots els tòtils són esclopaires i que sovint van al mercat a Olot a vendre els esclops. I sembla que escalfar la fusta, els tòtils, encenen fogueres i en trobar-se xerren així. Tòtils, tens foc? Jo no, jo sí, jo tampoc. Tòtils, dues esclops? Jo no, jo sí, jo també. Tòtils, vas a Olot? Jo no, jo sí, jo tampoc. O sigui, converses aquestes una mica tòtils. És ara quan els pebrots surten de cop, com per art de màgia. Fins ara, les pebroteres semblaven improductives, però a partir d'ara i fins l'arribada del fred, fruiten a més no poder. De pebrots n'hi ha de moltes menes, dolços, rebessuts, de tres morros, de corn de cabra, de vedell o de la República. Dic així perquè en una mateixa mata i segons la maduració mostren els més colors de la bandera republicana. Arreu del món hi ha xamans, persones que lliguen el món espiritual amb el món material perquè senten que tots els éssers vius estan al mateix nivell. I diuen que els humans hem d'aprendre a conviure amb tots els altres éssers vius del planeta. Si vols aigua ben fresca, a la font has d'anar. Això és el que es acostumava a parlar. Parlant de plantes, parlaré d'una, diu l'esclamoni. L'esclamoni és una planta molt tòxica. També deien la poma del diable. És herba dels talps, herba talpera, perquè en aquest cas, quan aquesta planta està en algun hort o algun camp, els talps no els hi agrada i no s'hi fiquen. Herba de les talpes n'és una planta especialment espectacular per les seves dimensions. Unes fulles grans, unes flors i fruit, molt nociva, això sí, i venenosa. Té una reputació potser no gaire justificada de fer marxar altres plantes invasives, poc recomanable. Se li desleu també de ser una perillosa planta quan algú respira el seu fum al moment de cremar-la per destruir-les. Val la pena tenir-ho en compte i no calar-hi foc. És un avís que es pot fer sobre aquesta planta evitant que ens pugui fer mal sense voler. I parlant de plantes medicinals, evidentment una de les plantes molt conegudes és la menta. La menta, un cop convertida en oli essencial, és una planta híbrida, o sigui, està formada moltes classes de menta, o sigui, unes més dolces, altres més picants, unes molt oloroses i altres no tant. És una planta híbrida. La menta aquàtica, per exemple, també, que se'n diu herba bona, o menta espicata, o menta viridis. Els seus troncs són quadrats, les seves fulles ovalades, afilades i una mica dentades. El que sí tenen és un perfum molt concret. Habita en terrenys frescals, argilosos, calcaris. La seva destil·lació porta a fi de juliol, just abans de que floreixi, i se'n treu l'oli essencial. A diferència de la menta del camp, té majoritàriament mentona, responsable de la seva acció tònica i, evidentment, a nivell digestiu, hepàtic, és molt interessant aquesta planta. I fent el seu extracte, diríem que ens serveix molt bé per problemes de neuràlgia ciàtica. També és hipotensora, o sigui, fa baixar la pressió per cansament hepàtic, o sigui, problemes de fetge, estènia física i mental, o sigui, una mica problemes mentals, per dir-ho així, problemes de vòmits, nàusees, o sigui, problemes digestius, també per problemes de pell, l'herpes zòster, li va molt bé poder fer unes fregues precisament amb aquesta planta o amb l'extracte de la planta. Problemes de mal de cap, vèrtic, urticàries, problemes de pell, eczemes, i també quan ens donéssim algun cop per fer marxar el morat. Pot servir tant per via interna com per via externa. Unes gotes d'extracte de menta, evidentment, amb una mica de mel o aigua, doncs ens poden servir molt bé per aquests problemes que dèiem abans. I a nivell extern, si hi ha algun cop, una caiguda o, evidentment, un morat, doncs la cosa ens pot servir molt bé fer una fraga a nivell extern.
2: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones als darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran.
0: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos, i és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra, sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergència en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LV-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
9: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
10: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts. El seu principal rival, els de Carles Puigdemont, perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'IATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic, de la Unió Europea, i també privat.
0: Són 3:15. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
19: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
20: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
21: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
20: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
3: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir a les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
23: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
22: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's a...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamin Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: a fer dolenta tornada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: han deixat de ser un fenomen excepcional per convertir-se en un dels grans reptes, en aquest cas, del món laboral. I si hi ha un sector on aquesta realitat es viu amb especial intensitat és el de l'hostaleria i la restauració. Mentre a l'exterior els termòmetres superen els 40 graus, a moltes cuines professionals la temperatura encara és més elevada per l'activitat constant dels fogons, els forns i les planxes. La normativa de prevenció de riscos laborals obliga les empreses a protegir la salut dels treballadors. Això implica adoptar mesures com millorar la possibilitat de ventilació, instal·lar sistemes de climatització quan sigui possible, reorganitzar els horaris, facilitar pauses freqüents i garantir l'accés permanent a aigua. Però la realitat és que molts establiments, especialment els més petits, treballen en locals antics i amb dificultats per adaptar les instal·lacions. Els experts en salut laboral recorden que l'exposició prolongada a temperatures extremes augmenta el risc de deshidratació, cops de calor i accidents laborals. I el canvi climàtic fa preveure que aquests episodis seran cada vegada més freqüents i més intensos. La restauració no només haurà de rematar les seves cartes o els seus horaris, sinó que també haurà de transformar els seus espais de treball, perquè cuinar és un ofici exigent, però no hauria de significar treballar en condicions que posin en risc la salut dels treballadors. Adaptar-se a la calor ja no és una opció, és una necessitat per protegir els professionals que fan possible un dels sectors més importants de l'economia catalana. És dijous 9 de juliol del 2026, us parla Ona Fabrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I després nosaltres tindrem aquí a l'estudi el terapeuta ocupacional Jaume Casas i també una de les parelles artístiques formades per en Joan i Antoni per parlar sobre l'edició d'enguany de les parelles artístiques que arriben a la 20a edició. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui, a l'últim foc lent de la temporada, l'Isaac Muntades entrevistarà l'Alba Bregolat, emprenedora i també creadora de Singulars. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'incendi de Sentmenat, que ha afectat a més de 200 hectàrees, ja està estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, pertanyents a Caldes de Montbui, ja no estan confinades. Laia de Déu, una codinenca.
2: Un incendi que es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les 2:00 PM, en un camp de conreu de Sentmenat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un foc forestal que ha afectat unes 200 hectàrees. Durant el dia d'ahir, els bombers eren optimistes en poder estabilitzar-lo i controlar el perímetre al llarg del dia. I és que des de primera hora d'ahir van treballar un total de 384 efectius, que són un total de 92 dotacions terrestres, 9 aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia s'hi van sumar 2 hidroavions del Ministeri, els anomenats FOCA. Uns efectius que van anar menys per un nou episodi de simultaneïtat amb 3 nous focus, Cabrianes, l'incendi del Pla de Manlleu i a Gavà. Tot i això, finalment ahir a les 9 del vespre, la consellera Núria Parlon era l'encarregada d'anunciar que l'incendi de Sentmenat, que afectava també el municipi de Caldes de Montbui, quedava estabilitzat. Escoltem-la.
3: Per altra banda, el de Sentmenat, ja hem aixecat els 2 confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al municipi de Sentmenat, i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat.
2: Com bé ha dit, les 7 urbanitzacions que es van haver de confinar, les 5 pertanyents a Sentmenat i Castellà, van aixecar el confinament el dimarts al vespre. Però les 2 de Caldes de Montbui, que són el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, van estar confinades fins ahir a les 9 del vespre, quan es va rebre la S-Alert que anunciava l'aixecament del confinament. Excepte pels veïns de Guanta, pertanyen al terme municipal de Sentmenat, que continuen confinats per prevenció.
0: I davant la situació d'emergència actual en la que es troba Caldes de Montbui, l'Escaldàrium 2026 i tota la seva programació ha quedat cancel·lada, Laia.
2: Ahir, després que l'incendi de Setmanat es donés per estabilitzat a les xarxes socials de l'Escaldarium, es presentava un comunicat difícil per molts. I és que la Comissió Escaldarium, l'òrgan gestor de la festa format pel Vall de Diables de Caldes, l'Associació de Bombers Voluntaris, l'Associació La Forca, l'Orquestra de l'Escaldarium i l'Ajuntament prenien la difícil decisió de cancel·lar tota la programació del cap de setmana, inclòs l'assaig general que hi havia previst per avui dijous. Els motius pels quals han pres aquesta decisió van ser els següents. L'incendi en aquell moment no estava estabilitzat i no sabien quina evolució podia tenir. Degut als esforços que estan fent els diferents cossos de seguretat i de la situació general d'incendis a Catalunya, no hi ha recursos per fer front a la seguretat de la festa, i això implica bombers, ADFs, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i policia local. A més, davant la situació difícil que estan vivint moltes famílies, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes de Montbui mentre hi hagi un incendi, no pot haver-hi una festa. Aquest fet, la cancel·lació d'aquesta festa tan emblemàtica de la Vila Termal, no és el primer cop que s'ha de cancel·lar. De fet, és la tercera vegada que s'ha de prendre aquesta difícil decisió. Primer va ser el 2008 per pluja, després el 2020 per Covid i enguany pel foc. Però això sí, l'any 2021 es va fer el Concertarium, per tant un any on no es va cancel·lar però sí es va modificar. Més enllà d'això, el mateix comunicat que han tret agraeixen la feina incansable que estan fent tots els cossos de seguretat i acaben amb una frase de la nova llegenda del Templarium: quan la terra parla, cal escoltar-la.
0: Des d'aquest dilluns, Catalunya torna a estar immersa en el que els experts consideren la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana vinent i deixarà temperatures extremes amb màximes que poden superar els 40 graus a les comarques d'Osona i el Lluçanès. Andreu Jiménez.
4: Ahir es va arribar al punt àlgid de l'episodi amb temperatures que en alguns punts del país van tornar a superar els 40 graus. A Osona i al Ripollès la calor ja es va fer notar aquest dimarts. En municipis de la Plana de Vic els termòmetres es van enfilar fins als 39 graus, unes xifres que anticipaven el pic previst per ahir, tot i que també es preveien algunes tempestes. Així ho explica el meteoròleg Manel Dot.
5: Però no acaba aquí, eh? Baixa un grau, dos i es torna a enfilar. I que en tenim ben bé... Fins al 17 ben bé tindrem una onada de calor. A part de les onades de calor, cada mes ha estat superior, que és la mitjana, per exemple, de temperatures, tant al gener, febrer, març, abril. De totes maneres, ahir ja es va començar a arribar alguna tempesta, que es va quedar cap aquí al Solsonès, va arribar, bueno, va fregar fins al Lluçanès. Gràcies a sort i alguna d'aquestes tempestes doncs, se'ns acosta.
4: Les previsions apunten que els valors es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant almenys 10 dies, amb nits tropicals i en alguns punts també tòrrides que dificultaran el descans. Per altra banda, l'episodi també manté en màxima alerta els serveis d'emergència. Protecció Civil ha activat avisos per calor extrema i el risc d'incendi és molt elevat. El Pla Alfa s'ha ampliat a desenes de municipis amb restriccions d'accés al medi natural per reduir el perill de nous focs.
5: El que tenim, a part d'aquesta entrada d'aire càlid, el que ens ha portat també és pols del desert. I a més per acabar-ho de gravar, doncs, tenim aquests incendis doncs, que ens ha arribat al fum fins aquí. Ara pràcticament és quasi bé cada any que tenim aquestes onades de calor. Vull dir que anem a més pel que es veu.
4: I amb la calor extrema i l'entrada d'aire fred poden formar-se tempestes d'especial intensitat en els propers mesos.
5: L'altre dia parlava amb Francesc Mauri mateix, que estava que el tenim aquí a la vora de la comarca, i em va dir, diu, que el que és l'agost seria més plujós del compte i sobretot el setembre, que ell havia vist un mapa com els que es presenten pel setembre.
4: Després d'un juny marcat per temperatures extraordinàries, aquest inici de juliol confirma que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i més llargs.
0: Queixes dels veïns pel soroll nocturn del taller de manteniment de trens de Ripoll i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers

0: tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
2: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
1: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
3: I l'oposició reclama a l'equip de govern que actuï per solucionar els problemes de soroll i Isaac Muntades.
1: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
2: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
1: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
5: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i per tant millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
1: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Difi Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
6: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus o d'aquí vulgui o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions i anem tots i elevem una moció al ple si cal.
7: Que estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell, està parat cada 2x3, vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll, està incomplint la consellera perquè està passant de les dades i, per tant, escolti'm, faci-li pressió, vostè està al Parlament, és tan fàcil com diria senyora consellera, vostè està incomplint.
1: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixin a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.
3: A Osona s'han decidit aquest mes de juliol els campions de Catalunya de dobles de golf. Dos dies intensos d'activitat al golf muntanyà han coronat a 4 parelles com les millors de Catalunya, Andreu.
8: El golf muntanyà és un dels camps de referència de Catalunya i com a premi al treball fet darrerament per millorar les instal·lacions, enguany ha estat l'escenari d'una de les dues proves més importants del calendari català. El Campionat de Catalunya de dobles, on fins a 120 jugadors, 60 en categoria sènior i 60 més en absoluta, repartits en 30 parelles femenines i masculines, van prendre part de la competició. Els locals Albert Nebot i Joel Ramírez van vèncer en l'absoluta masculina, traient-se l'espina de fa 2 anys, quan se'ls va escapar la victòria a l'últim forat i mig en el líders amb 2 cops d'avantatge. Sentim a Nebot i el director del golf, Jordi Puig.
9: Hem tingut moments alts i baixos, el cop hem començat a 2 verdis seguits, molt bé, ens hem ficat allà, però de cop segurament ens hem vingut molt amunt, hem intentat arriesgar una mica de més, com potser ja només tocava assegurar i se'ns ha anat una mica. Jo crec que l'important a aquest torneig ha estat, sincerament, que ens hem compenetrat bastant bé, perquè al final, com que és dobles, quan un falla l'altre no pot fallar, i si falles els dos és mort.

0: i sobretot ens ha ajudat molt que tant els dos dies, quan un fallava, l'altre estava allà per aguantar la partida.
1: Ha sigut disputat i renyit fins al final.
0: És el primer cop que guanyem Campionat de Catalunya, això sí, però ja havíem competit amb el nivell autonòmic i també nacional. I estem bastant contents, jugàvem a casa, som d'aquí, som del Muntanyà, sí, tenim una mica d'avantatge.
2: Fiona de l'Olbo i Marta Bertran es van proclamar campiones de Catalunya en categoria absoluta femení. En sènior, triomf per a Soledades Valls i Cristina Pàmies i per a Mario Salamanca i Nicolás Damont. Tot plegat després de dues jornades de competició, dissabte en modalitat four-ball, on cada jugador de la parella jugava la seva bola i recollia el millor resultat dels dos, i diumenge en greensome, fent una sortida conjunta i després d'escollir la bola alternaven cops fins al forat. Ho explica Jordi Puig.
3: Per nosaltres doncs, és una gran oportunitat per ensenyar les nostres úniques i magnífiques instal·lacions que es troben, tenim la sort doncs, de gaudir-les aquí a la comarca, es troben a Osona, som un dels 5 millors camps de Catalunya i som un referent. La veritat és que pocs camps de Catalunya tenen l'entorn natural que tenim.
2: Unes instal·lacions que també es volen beneficiar de la celebració de la Ryder Cup del 2031 al Camiral de Caldes de Malavella.
3: Estem fent moltes accions, estan fent doncs, també una col·laboració público-privada per potenciar, val, i crear doncs, una destinació de golf aquí al sud d'Europa, que seria la Catalonia Golf Destination, la destinació de golf Catalunya, per competir doncs, amb altres destinacions, com poden ser doncs, Andalusia, amb la Costa del Sol, les pròpies Canàries, Mallorca.
2: Les llicències federatives del golf a Catalunya han superat de nou les 30.000 aquesta temporada.
4: I de campions de golf a campions del billar, perquè dos grans noms d'aquest esport com Freddy Calderón i Esteve Mata han visitat recentment l'Esquirol en una trobada impulsada pels amics del billar del poble, Andreu.
2: Començar de ben jove a jugar a billar és una de les claus, juntament amb la memòria i el punt de talent, per arribar lluny en un esport moltes vegades frustrant. El camí és llarg, però també profitós, com per als joves i membres, o no, dels amics del billar de l'Esquirol que van poder prendre de primera mà del jugador més complet de la història del billar, Frederic Caudron, i a l'usonenc Esteve Mata, subcampió d'Europa i múltiple campió d'Espanya, reunits en dues exhibicions excepcionals del Coixa Cabra. Amb dos van començar a jugar amb 9 anys.
5: Me ha costado hasta los 22-23 para llegar a un nivel suficiente o bastante bueno en los juegos cortos, juegos de serie, campeón del mundo, el de cuadro al principio y después he empezado seriamente a jugar tres bandas. Para ser campeón de tres bandas creo que a los 18 años es muy difícil, se necesita un poco más de tiempo.
2: I entendre que tot forma part d'un procés.
6: Moltes vegades se sent frustració, s'ha de saber gestionar tot això, i no és fàcil, hi ha molta gent que ho abandona precisament per això. No? Esperem que doncs, a través d'algun projecte que tingui algú en particular i, doncs, es vagi espavilant i la cosa vagi millorant i trobem aquests joves que ara falten.
2: Iniciatives com la impulsada pels mateixos amics del billar de l'Esquirol en col·laboració amb l'Institut Escola del Cabrerès des de fa un parell d'anys per fomentar aquest esport des de la base ja està donant resultats. Dels 55 socis de l'entitat, una desena són menors de 18 anys i es vol seguir creixent. El seu president Ferran Cullell en fa èmfasi.
7: De cara a aquest any que ve, tenim previst que ens vinguin 8, 10, 12 nens i nenes d'entre 9 i 10 anys, l'edat òptima que molts d'aquests grans campions han començat. Que els puguem anar formant, que quan nosaltres arribem a on arribem, tenim recursos amb gent que tenen nivells superiors perquè ens continuïn ensenyant la canalla.
2: Petits i grans van gaudir de valent dels coneixements dels dos grans jugadors de billar reunits a l'Esquirol en una festa d'aquest esport difícilment repetible a la comarca, en la modalitat de tres bandes. Una oportunitat que tothom recordarà. Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol.
8: Gràcies a l'empenta i a la il·lusió de molta gent d'aquí de l'Esquirol s'atreveixen a realitzar aquest tipus d'aposta.
2: Fa 10 anys els mateixos dos jugadors van ser a l'Esquirol en una visita privada i d'aquí on va néixer una relació que ha permès aquest mes de juliol organitzar aquesta gran trobada per als amants del billar.
4: Fort increment de participació en el 6è Opening Internacional de Llinars d'Escacs, Enric.
9: Doncs sí, així és Ona, i és que Llinars del Vallès ha viscut entre el 25 de juny i el 3 de juliol el 6è Open Internacional d'Escacs, el qual ha estat organitzat pel Llinars Club d'Escacs. De fet, el certamen ha tornat a batre el seu rècord de participació. En total, hi havia 154 escaquistes, 44 dels quals estrangers. Un dels trets més destacats de l'organització ha estat l'evident i notori salt qualitatiu que s'ha viscut enguany. Hi ha participat jugadors de 19 federacions diferents i un total de 17 jugadors titulars, fet que situa Llinars en el mapa dels certàmens escaquistes del territori. També va destacar l'excel·lent actuació de la jove jugadora Índia Rajanya Datta, que va finalitzar en una brillant setena posició de classificació general i es va proclamar campiona femenina, assolint a més la seva norma de mestre internacional femenina. És la primera vegada que una jugadora aconsegueix una norma internacional en l'Open de Llinars. Una de les novetats d'enguany ha estat el primer torneig tancat de norma de mestre internacional coorganitzat amb el Club Escacs Barcelona. L'acte de cloenda ha comptat amb la presència del president de la Federació Catalana d'Escacs, Ramon Chamleta, del president del Club d'Escacs de Barcelona, Juan Manuel Sánchez, del president del Club d'Escacs Llinars, Joan Antoni Pérez, i el regidor d'Esports, Gabriel García Márquez. Així doncs, i ja amb la vista posada en la propera edició, Llinars es referma una vegada més com un poble escaquista on aquesta passió es cultiva des de ben menuts.
4: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'empresa municipal de formació i ocupació, ha iniciat les obres d'ampliació de Mollet Lab, Enric Rubió.
9: Doncs sí, així és, Ona, i és que aquesta ampliació permetrà ampliar l'oferta d'activitats, impulsar projectes d'innovació col·laborativa, facilitar l'accés a les noves tecnologies i afavorir, en definitiva, el desenvolupament de competències vinculades als nous reptes socials i econòmics. De fet, l'ampliació respon al creixement de l'activitat de Mollet Lab des de la seva posada en marxa i a la voluntat de donar resposta a la demanda creixent d'espais per a la formació, l'experimentació i el desenvolupament de projectes d'innovació. El nou espai s'hi accedirà des del carrer Pere Ramon, número 2, baixos, i comptarà amb una superfície útil de 207,45 metres quadrats. L'espai es distribuirà en una aula de formació de 45 metres quadrats, una àrea de treball de 76 i diverses zones complementàries adaptades a diferents usos. La previsió és que les obres finalitzin a finals de l'any 2026, d'enguany mateix, moment en què el nou equipament podria iniciar la seva activitat i contribuir activament a la dinamització econòmica i tecnològica de la ciutat. Des del 2024, el Mollet Lab ha començat a consolidar-se com un espai de referència en divulgació tecnològica, experimentació i innovació col·laborativa. Durant aquest període s'han impulsat activitats amb centres educatius, professorat, persones emprenedores, empreses i entitats, acostant la fabricació digital i les tecnologies emergents a nous públics i generant noves oportunitats de col·laboració. Entre aquestes actuacions realitzades destaquen, per exemple, projectes amb centres educatius com l'Escola L'Estonac, l'Institut Gallecs o Can Vila, activitats formatives per al professorat, assessorament a persones emprenedores i col·laboracions amb entitats municipals. A més, el Mollet Lab ha participat en esdeveniments com, per exemple, el Market Fest i el Fira Codebot, contribuint a la difusió de la cultura, de la innovació i de la fabricació digital al territori. Així doncs, amb aquest projecte, l'Ajuntament de Mollet reafirma el seu compromís amb la promoció empresarial i la innovació i la generació d'oportunitats, consolidant aquesta vila com un entorn favorable per al talent, la innovació, l'emprenedoria i el desenvolupament tecnològic.
4: I el Parc del Castell de Montesquiu incorpora un nou atractiu cultural, Andreu.
2: No tothom pot dir que té el seu propi jardí d'escultures i encara menys en un entorn com el Parc del Castell de Montesquiu. 17 peces de cerc curtent, algunes de petit format i d'altres que freguen els 4 metres d'alçada, conformen el recorregut de la nova exposició del mestre forjador d'Alpens, Enric Pla Montferrer.
10: És una alegria molt gran avui poder inaugurar aquest espai perquè al final és un recorregut a la meva vida i la meva trajectòria com a escultor. Crec que em queda molt per fer, però de moment tenim aquí 17 escultures que expliquen una mica totes les meves sèries, totes les meves obres.
2: Divendres, els primers visitants van poder descobrir l'exposició durant l'acte d'inauguració, les escultures perfectament integrades amb els colors i el paisatge del parc que fan referència a la trajectòria professional de Montferrer.
4: Acabem aquí aquest repàs informatiu, anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
11: Hola, bon dia. Continuem aquesta situació d'onada de calor molt important. Les temperatures no baixen, mínimes ja molt altes, superior als 20 graus a moltes zones, fins i tot cap a Moianès, també cap a Osona, per descomptat al Vallès, en plena onada de calor, aquests vents molt calents, aquest vent que és que realment és molt, molt, molt calent, vents de sud, vents que venen del desert del Sàhara, que ens afecten de ple a casa nostra. A la tarda queixen algunes nuvolades, ahir m'han queixat algunes també, però bueno, ben poca cosa. alguns goixats puntuals el dia d'ahir, però bueno, no fan que desapareixi aquesta calor ni de bon tros. I avui tornarà a fer moltíssima calor durant el dia, gairebé tanta com ahir. Potser baixarà 1 o 2 graus de temperatura. Aquesta és l'única bona notícia. Pot baixar 1 o 2 graus. Per tant, no crec que arribem als 40 graus a cap població de les nostres comarques. Poder en els llocs més càlids sí. Arribarem o pràcticament s'aconseguiran aquests 40 graus. Però no serà tant com ahir, que a unes quantes poblacions va arribar a aquests 40 graus. Jo crec que avui serà a bastantes menys per aquesta petita baixada del termòmetre. A la tarda tornaran aquestes nuvolades, poden ser més importants a la zona del Pirineu, no es descarten 4 gotes de totes tòtiques, poca cosa, tempestes molt puntuals, en definitiva, molt poca variació meteorològica respecte a ahir. Continuem amb aquesta onada de calor i continuem aquest panorama sense puja, amb un risc d'incendis elevadíssim. En definitiva, molta precaució davant d'aquest panorama que estem tenint aquests dies. Que tingueu un gran dijous. Adeu.
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I nosaltres després tindrem aquí el terapeuta ocupacional Jaume Casas i en Joan i en Toni, que formen part de les parelles artístiques. Per tot això, en 3 minuts. Fins ara.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.